0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
1: Bicipalma i l'NT et duen a Somos de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre al Moll de Cala Rajada, divendres dia 9, nit de tapes i música, dissabte dia 10, paella marinera i música i diumenge dia 11 de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ª mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada, Ajuntament de Capdepera.
3: Radio Balear.

0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre al Moll de Cala Rajada, divendres dia 9, nit de tapes i música, dissabte dia 10, paella marinera i música, i diumenge dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ena mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada, Ajuntament de Capdepera.
1: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971 21 35 43.
0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera el cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al Moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ª mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: más.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Ui!
4: Què vols, Tomeu?
3: Què m'han dit que has canviat el tractor?
4: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
3: I què has fet? L'has tirat?
4: En Pere li he venut.
3: Has fet el cap viu?
4: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
3: On? Polígamo.
4: En el Polígamo?
3: Ei!
5: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Vuelve la Mostra Calvià. Cuatro zonas, cuatro rutas, cuatro formas de disfrutar de la mejor gastronomía local con menús y ofertas especiales. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Consulta fechas y restaurantes participantes en lamostracalvià.com. Organiza Fundación Calvià 365.
1: Bicipalma i l'NT et duen a Som Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.
2: El tercer Festival Folk de Felanix se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremies de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanix.

0: Esbrollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
2: Vuelve la Mostra Calvià. Cuatro zonas, cuatro rutas, cuatro formas de disfrutar de la mejor gastronomía local con menús y ofertas especiales. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Consulta fechas y restaurantes participantes en lamostracalvià.com. Organiza Fundación Calvià 365.
3: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.

El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremies de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

0: descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Ui! Què vols, Tomeu?
2: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si d'aquí enviat estigui fotut l'altre.
2: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
2: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
2: On? Polígamo.
1: En el polígamo?
2: Ei!
0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca, davant del Santuari de Lluc, els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
3: Música, sí. Solo aquí.

0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
1: Cancanoli, cancanoli,
2: restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli,
2: restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
4: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
5: Cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.

0: harina más que así a robar, desgraciado.
1: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-721182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre, al moll de Cala Rajada. Divendres, dia 9, nit de tapes i música. Dissabte, dia 10, paella marinera i música. I diumenge, dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ena mostra de la Llampuga. Vos esperam al moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si fèiem aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.